0: matí, lúpul sube i dius... Cucurucú! Ei, Cali!
1: Cuti, cuti, cuti, cuti, cutesco, cutesco! I com ves tu amb el llum?